0: Tiens, Rob, tout de suite, hein? Faisons une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicó un ensaig poderós sur la diversitat. Le journaliste viernes pausa una gaita crític e rigorós sur l'uniformisació lingüística e defend la diversitat com a enjoc democràtic e ecològic màgic. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tout homme, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, a de legit. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cu sap dire. L'autor es giornalista e ha treballat tutto sabido sulla questió linguistica de més pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso les questions de la diversitat de les llengues e respon a les questions matxes que totes haven augit pausa pels que pensen uniformitat e unicitat. Porto una gaita crític sul biaix de considerar les llengues en França ou dit los païges que respectent pas mai la diversitat culturale que la diversitat des biotopes. Estava analisat amb un pla grande finesa, lo choc francès, per escafar e remandar las escubillos les llengues autres que la del rei. S'utave estudiados las questions del bilingüisme, des traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilan sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversità linguistica e la diversità biologica. L'autor se contento pas d'analizzare la situazione linguistica in Francia, ma la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment in America Latina, so che dubris los horizons de recerca. Il grande ricchezo d'informacius e de donados bibliograficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic màge, malgrat les crítiques persistents dels experts e dels grups environnamentals. Le Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environnementals per l'autoestrada A609 e meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquel projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberació. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, lo Mainau Tribunal Administratiu refuset lui recurses d'associacions opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic màge. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduït, la seguretat diària afortida, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada, justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure crec que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència fuguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaren definitives, l'hotelier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació il·legal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures separades del litigi administratiu que és ara barrat.

remembro te, bons homes, bons cristians, dones e fans plural, amic, remembro te, l'olenyec que s'abranda e fogueron cremats.